Vale, no sé què més dir, tio. O sea, estic ballant i tal, però no sé què dir.